s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta.

0: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució.
1: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
2: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Mr. Jones, la música de Counting Crows, una cançó de l'any 1993. Així comencem avui el De Bon Matí, quan són ja les 8 i 5 minuts. Avui divendres, dia 4 de setembre de 2026. Molt bon dia, com et deia, salutacions, fortíssima abraçada que t'envio a través de les ones, jo mateixa i Mar Rastreró. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè mira, és divendres, així que acaba de sortir ara mateix, ho tinc calentet a les mans, un nou número del setmanari L'Ebre, del que repassarem la portada d'aquí un ratet. Concretament és el número 1240. Avui també farem repàs a activitats, ens posarem al dia amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i també amb els titulars en portada. I tindrem també el temps amb Eloi Cosó per saber com encara la calor que sembla que ve este cap de setmana, ens ho contarà ell després. I també repassa la cartellera de multicinemes Amposta perquè ens vagin entrant una mica més de ganes d'anar, pues, a este refugi climàtic, que és lo cine, i a part refugi climàtic i cultural. O sigui que és algo que no s'ha de perdre d'anar al cine, així que també en parlarem. I com sempre, pues, des d'ara i fins les 9 i mitja, igual que tot el dia, a Imaginar Ràdio tindràs la millor música. I res, que són les 8 i 6. Comença ja el De Bon Matí i que si t'acabes d'incorporar, pues, bon dia.
1: Fins a les 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: I comencem avui amb la música de Tietz, si ho deixéssim tot.

0: La millor música
1: per sentir-se bé.
0: Imagina. De bon matí. Imagina Ràdio. Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música per sentir-se bé.

0: We Found Love és aquesta cançó, la música de Rihanna, una cançó de l'any 2011 que cal dir que va ser número 1 durant 10 setmanes a la Billboard Hot, que és la llista d'èxits dels Estats Units, i també va ser aquell mateix, bueno, l'any següent, el 2012, va ser el vídeo de l'any als MTV. O sigui que una cançó triomfadora que ens arriba avui de la mà de Rihanna. Quan són les 8 i 13 minuts del matí, de seguida escoltem a Benson Boone, la cançó es diu Beautiful Things.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.

4 de setembre. Comencem amb La Vanguardia. Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. El president no veu proves contra Rabat, però si en sorgeixen, diu que serà contundent. Feijo avisa el cap de l'executiu que pagarà als tribunals i Vox l'acusa de traïció. Sumar i els aliats de la investidura retreuen al líder del PSOE la seva defensa del país veí. Més coses. Volkswagen confirma el pla d'ajust per acomiadar 100.000 treballadors. També cal dir que Illa dona el seu suport a Zelensky, el líder ucraïnès, en rep a Kiev, el president, i a Collboni. D'altra banda, els professors mantenen la vaga de dimarts que ve malgrat les ofertes de Newbo.

0: condicional a Ucraïna. Illa i Collboni, com dèiem fa un moment, es reuneixen aquí amb Zelensky i li reafirmen la solidaritat i la cooperació de Catalunya per a la reconstrucció del país. També es parla sobre Meloni, que el seu govern passa a ser el més longeu d'Itàlia amb 1.413 dies al poder. Més coses, perquè es parla també de Madrid, que no assistirà a la reunió per debatre el finançament. Serà l'única absència. També es parla sobre una baralla mortal. L'home apunyalat a Manresa va ser assetjat durant un quilòmetre, un tema del que s'està parlant durant tota aquesta setmana. I també, diu, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball i decidirà si manté SEAT com a marca. A la portada del diari Ara, sobre la crisi migratòria de Ceuta, diu Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. El president espanyol insisteix que no hi ha cap evidència que apunti Rabat, però promet investigar-ho. Feijo l'ha acusat de ser hostatge de Mohamed VI i els socis assenyalen també a Trump i Israel. Zelensky, també un altre dels temes que s'ha anat repetint a les portades, diu Repillà i Collboni a Kiev. El president ucraïnès agraeix el suport de Catalunya davant l'agressió russa. Ayuso no suma el PP al seu boicot a la reunió pel nou finançament. Diu que es valida avui el nou sistema amb el suport del govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Volkswagen posa sobre la taula la desaparició de la marca SEAT. El grup alemany aprova el pla de reestructuració que implica 50.000 acomiadaments fins a l'any 2030. Anem ara a portades territorials. El diari Més diu no hi ha acord, el curs escolar començarà en vaga. Govern i sindicats s'han reunit aquest dijous sense trobar una sortida a les reclamacions dels mestres que demanen revertir ràtios, més personal i millores econòmiques, entre altres mesures. Més temes, diu Villalonga recordarà diumenge la gran batalla del que va ser escenari la primera guerra carlina, això al camp de Tarragona. També es parla de Reus, diu el Tom de Reus i la Unió de Botiguers alcen la veu contra l'Ajuntament. A Tarragona, la cooperativa obrera té pressa. L'entitat reclama celeritat a l'Ajuntament per disposar del permís d'obres que li ha de permetre evitar les filtracions d'aigua que malmeten l'edifici centenari. També un apunt esportiu a la portada del diari Més, diu el Nàstic busca la primera victòria a domicili contra el Cartagena. El diari Segre també en premsa territorial diu la policia local de Lleida tindrà un mesurador de velocitat per a patinets, detectarà vehicles trucats, ja que la normativa no permet anar a més de 25 km per hora, però alguns han fet saltar el radar a 55. Vaga el primer dia de curs, malgrat que Niubó demana un vot de confiança i els sindicats USTEC i CGT mantenen l'aturada. El curs escolar començarà el dimarts dia 8 amb una vaga docent després que la reunió d'ahir entre el govern i els sindicats USTEC i CGT va acabar sense acord. També es parla sobre els conflictes per les hores extra dels metges, que augmenta un 11% les llistes d'espera. La vaga d'hores extres ha fet caure en un 37% les cirurgies practicades a Lleida al juliol. Metges de Catalunya amenaça d'esclatar el conflicte. Demanen perpètua per al jihadista acusat de matar un pagès a Vilanova de la Barca. Demanen presó permanent revisable per a, com dèiem, aquest jihadista acusat de matar tres pagesos, un dels quals un home de 84 anys a Vilanova de la Barca. També diu calendari solidari de Down Lleida, sessió de fotos amb Mossos Urbans, Bomber i altres herois quotidians que va tenir lloc ahir mateix i de la que s'il·lustra amb una imatge a la portada del diari Segre. I anem ara per acabar les portades a la premsa esportiva, millor dit, a l'esportiu. Diu com més serem, diu el titular, Flick amplia el ventall ofensiu amb Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesús, relleus amb perfils diferents de Ferran, Lewandowski i Rashford. L'aterratge de Rodri dona una altra dimensió al mig del camp d'un equip sense fitxatges en línia defensiva. Sobre el femení del Barça, diu les campiones de Champions sabran avui els seus rivals a la fase Lliga. Sobre l'Espanyol, Brian Zaragoza cridat a ser diferencial en el conjunt blanc i blau, busca estabilitat i declara que està al club ideal per jugar i ser feliç. Acabem parlant de ciclisme, diu l'eslové Jakob Omrzel, una cosa així, diu, s'estrena la Vuelta i Enric Mas agafa més marge.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
8: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
9: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
1: De Bon Matí. Imagina Ràdio.

La cançó que donava nom a l'àlbum, bueno, que no donava nom, no, que integrava, estava dintre del primer àlbum de Rosana, ara fa 30 anys, era aquest A Fuego Lento, i en dos minuts arribem a les 8:30, arribem a informatiu, i ho fem amb el Baby Doll de Dominic Fike.

0: notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: d'Espanya, Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Molt bon dia, Imma.
0: Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara on l'estaven buscant.
1: La parella detinguda dimecres a València per la Policia Nacional va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara on s'estava fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar el cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions.
0: Roquetes destina prop d'1 milió d'euros a convertir el mercat en un espai cultural.
1: El nou equipament vol donar resposta a la demanda de les entitats locals i recuperar un edifici centenari com a punt de trobada cultural i social. Les obres de remodelació del mercat, iniciades a l'agost, tenen un pressupost de prop de 970.000 euros i està previst que acaben la propera primavera. L'espai comptarà amb una sala climatitzada i accessible per acollir actes culturals, exposicions, audicions o esdeveniments, incloent la seva funció comercial. El projecte mantindrà l'estructura original de l'edifici i l'equipament formarà part de la xarxa de refugis climàtics municipals.
0: Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove.
1: Després de les actuacions dels Catarres de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari. L'actuació del trio Fortuny l'11 de setembre i el concert de Ginestà el 12 de setembre. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
0: Molt bé, Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i aniran acompanyades d'un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals.
0: Ja ho dèiem ahir, que això d'arribar als 40 no estava molt lluny.
1: Anàvem avisant.
0: Sí, sí. Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem en mitjoreta a les 9.
1: Fins després.
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: I ara, pues, són les 8 i 37 minuts del matí. Anem a recordar la música de NEC. La cançó es diu Al menos ahora.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: Exactament les 8 i 40 minuts del matí. Anem a fer una ullada a la portada del setmanari L'Ebre. Com et deia, primera hora, número 1240. I pues, diversos temes que, evidentment, relacionats amb el nostre territori, amb casa nostra. Un d'ells, i el que il·lustra el tema central de la portada, il·lustrat en una imatge, diu: Roquetes transforma el Mercat Centenari en un espai polivalent. I, com deia, pues, il·lustrat amb una imatge que és de l'Enderroc, de bona part de l'antic mercat, que impulsa la transformació de l'immoble en un nou espai cultural i multifuncional, com dèiem, a Roquetes, amb una inversió de prop d'1 milió d'euros, tal com dèiem fa un moment a l'informatiu. El futur mercat de la cultura obrirà la porta a les entitats locals per albergar activitats de diferent format. Més coses, diu: l'ANC abraça per la Diada del rebuig als grans projectes en dansa a l'Ebre. Els convocants de la manifestació independentista a Amposta fan seua l'oposició conservacionista al Plater o a les factories Dia de la Ribera. Dos columnes marxaran l'11 de setembre per a confluir al Pont Penjant i llegir-hi un manifest de defensa del territori. Un succés del que se n'ha parlat durant tota la setmana al nostre territori també, i que, per exemple, avui ha obert l'informatiu, d'un nadó desaparegut, sacseja Santa Bàrbara. Detenen els pares a València després de l'escorcoll a un pis de la Plana, on es va rescatar dissabte passat 28 cossos. El parador Castell de la Suda complí 50 anys amb un repte pendent. També es parla sobre Tortosa, que reforça la informació turística, i és que l'Ajuntament culmina el projecte Tortosa Museu Obert amb més de 160 noves senyalitzacions. També es fa referència a un reportatge que trobarem a l'interior del setmanari L'Ebre, del que, com dic, es fa referència a la portada, que és sobre un jove de Jesús que revoluciona l'afició pels vehicles clàssics. Un reportatge, sens dubte, que serà molt interessant i que al final pues, parla d'algú, d'una persona al territori que fa coses. I també, entre altres, pues, un apunt esportiu, diu: Omar Ojadi, una temporada més a les files de la D Alcorcón. Més coses en portada, més temes a l'interior del setmanari, i tots els temes, pues, com diem sempre, que és lo important al final i el que marca la diferència d'aquest mitjà de premsa escrita, i és que tot parla del nostre territori, de casa nostra, que són, pues, ja ho saps, les Terres de l'Ebre.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I són les 8:49 minuts del matí. I ara anem a recordar una cançó de l'any 85 que ens arribava de la mà de Miguel Bosé. Jo crec que és una de les més emblemàtiques de l'artista. Es diu Amante Bandido.

0: Bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Anem a fer ara una ullada ràpida a les activitats per aquest cap de setmana. Algunes d'elles, perquè n'hi ha moltes al territori, com tots els caps de setmana, que hi ha moltes coses a fer. I ara, pues, com et deia, anem a repassar-ne, a revisar-ne algunes d'elles. Per exemple, avui, entre altres, hi ha cinema a la fresca al Perelló, concretament a la plaça Jaume II, a les 10:30 de la nit, i es projectarà La Vespra, que és l'audiovisual projectat en l'acte de La Vespra de Sant Antoni d'aquest 2026. El dissabte, demà dissabte, dia 5, visita guiada Els Àngels Músics de l'Església de Sant Lluc, a càrrec de Paco La Vega, a les 11 del matí. Cal dir que el punt de trobada serà a la plaça de l'Església a les 11 en punt, a Ulldecona, però que cal inscripció prèvia per participar en l'activitat i es fa a través de l'Oficina de Turisme d'Ulldecona. Encara tens avui tot el dia per apuntar-te. També hi haurà trobada de jotes a les 6:30 de la tarda fins a les 9:30 de la nit al Parc Fluvial del Delta del Tebre i després també concert líric amb Montserrat Vella a l'Església de la Serra d'Almos, i això serà dins del Festival Riu Avall, i Montserrat anirà acompanyada per Daniel Ruiz al piano. Serà a les 8:30, com dèiem, a l'Església de la Serra d'Almos. Ah, per cert, l'entrada és gratuïta, eh? El diumenge dia 6, entre altres activitats, ruta en caiac, Badia del Fangà, i també hi haurà tast. La sortida serà a les 10 del matí al port, des del port d'Illa de Mar, de Deltebre, i l'inscripció val 20 euros. I dins del Festival Internacional de Guitarra, el diumenge hi haurà nit de gospel amb Yamil Wilson a les 8 a l'Església Nova de la Ràpita. Cal dir també que aquest cap de setmana hi haurà Frame Film Festival, que és el festival de curtmetratges itinerants. Les projeccions aquest dissabte i diumenge a la Societat La Llum del Dia de Riba-roja d'Ebre. L'entrada, cal dir que és gratuïta, i per informació de les projeccions, horaris i demés, cal anar a framefestival.es. I acabem amb dos apunts de festes majors, bueno, tres en concret, perquè encara continuen i se celebren fins al dia 7 de setembre les festes majors a Ulldecona i a Tortosa, i fins a l'11 de setembre festes majors a Aldover.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
1: I amb la música de New Radicals arribem a les 9 del matí.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara on l'estaven buscant.
5: La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara on s'estava fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar el cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions.
4: Roquetes destina prop d'1 milió d'euros a convertir el mercat en un espai cultural.
5: El nou equipament vol donar resposta a la demanda de les entitats locals i recuperar un edifici centenari com a punt de trobada cultural i social. Les obres de remodelació del mercat, iniciades a l'agost, tenen un pressupost de prop de 970.000 euros i està previst que acaben la propera primavera. L'espai comptarà amb una sala climatitzada i accessible per acollir actes culturals, exposicions, audicions o esdeveniments, incloent la seva funció comercial. El projecte mantindrà l'estructura original de l'edifici i l'equipament formarà part de la xarxa de refugis climàtics municipals.
4: Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove.
5: Després de les actuacions dels Catarres de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari, l'actuació del Trio Fortuny l'11 de setembre i el concert de Ginestà el 12 de setembre. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps i temperatures, què ens contes? Com ho tindrem?
5: Avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i aniran acompanyades d'un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals.
4: Bé, bueno, doncs Andrea, sembla que temperatures de contrastos, eh? Podem dir durant
5: sí.
4: el dia.
5: Sí.
4: Molt bé, doncs pues, bueno, Eloi Cosso ja ens ampliarà la informació del temps d'aquí un ratet. Andrea, gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
5: Molt bon cap de setmana.
4: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots ampliar informació i connectant-te al nostre digital imaginaradio.cat.
10: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
11: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
10: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
12: I somriu a la vida!
13: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: tu.
1: Des de Fruit del Deliri, la música d'Oques Gràcies, amb aquest Sort de tu, la cançó en català avui aquí al De Bon Matí, una cançó que ens regala sempre Fusteria Rupérez.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: De Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I després del What Do You Mean de Justin Bieber, pues anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dijous. Anem a veure només alguns. Per una banda, la Bonoloto, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 7, el 13, 27, 29, 37 i 39. Complementari el 10 i reintegrament el número 2. A la loteria primitiva els números han estat el 20, 24, 29, 34, 39 i 40. Complementari el 13 i reintegrament el número 5. Finalment, a l'11, el cupó diari, el número premiat ha estat el 41.258 i la sèrie, la 38.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: I escoltem ara la música de Fangoria. Són les 9 i 11, això es diu Ni tu ni nadie.

0: ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosset Margalef.
3: Avi, ve la dona per ser molt fort.
4: A Rosset Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosset.com.
5: Rosset Margalef, la mel de casa.
6: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
7: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
6: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
7: Tot el que imagines al millor preu.
6: Vic Magmajor.
7: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
8: Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Your Husband is Coming.
1: Where is My Husband, la música de Rey. I són les 9 i 20 minuts del matí i ara anem a parlar del temps de seguida amb Eloi Cosso.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí. A Imagina.

0: I com et deia, és moment de parlar del temps, és moment de la previsió del temps amb Eloi Cosso, des de la Fundació Mercè Pla. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Inma, què tal? Doncs comencem aquest mes de setembre amb les temperatures extraordinàriament càlides per l'època, arribant cap als 37-38 graus en punts de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Segrià, etc., en què avui i demà doncs, estem en avís moderat pel que fa a la situació de calor molt intensa, al conjunt de les Terres de l'Ebre, però si te'n vas de Lleida cap al nord, doncs estan en avís alt per aquesta intensitat de calor molt i molt elevada. S'assoliran rècords de calor extrema per un mes de setembre, tant avui com demà, passat, arribant puntualment als 42 graus en punts de la Ribera d'Ebre, també punts de la Terra Alta, Baix Segrià, Baix Ebre també, ha arribat cap als 37-38 graus de màxima, déu-n'hi-do, i avui doncs farà més calor perquè s'ajuntarà també aquest mestral de manera molt càlida que farà pujar molt la temperatura a la costa sud, a cavall del delta, etc., amb uns mínims del tot tropicals o tòrrides que no baixaran dels 25 graus en alguns casos. Així doncs, que paciència, perquè la calor sembla que no s'ha acabat, però sembla que tot això aniria davallant aquesta calor tan intensa a partir del dia 9-10 d'aquest mes de setembre, coincidint en la Diada de Catalunya. La temperatura, doncs, voldrà davallar una miqueta més i semblaria, doncs, que això sí, no es veu aigua, res de res a la vista. Que tinguéssiu, doncs, un molt bon cap de setmana.
2: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I escoltem ara a Damiano David la cançó es diu Next Summer. Després parlem de cine.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?
2: Y bueno, una pregunta que se t'acaba de formular, la de algú et dona més, pues la resposta te la dono jo, i és que no, que moltíssim Cinemes Amposta et donen pues tot el que necessites per a passar un bon rato. Mira, per exemple, per a començar ten refugi climàtic, que en les temperatures que han estat corrent els últims mesos, anava a dir setmanes, però no, pues també s'agraeix. D'altra banda, pues que el cine és cultura i que és algo que no s'ha de perdre i que moltíssim Cinemes Amposta pues et donen moltes facilitats per anar-hi, com per exemple anar-hi i no fer cua, com comprar la teua entrada a través de la seva pàgina web o a través de la seva aplicació, que per cert jo la tinc descarregada i és un 10 d'aplicació. Vas allà, entres, busques Cinemes Amposta, si no ho tens configurat, en què t'entri directament a Amposta, i tries la pel·lícula que vols veure. Allà tindràs els horaris, podràs comprar l'entrada i se't generarà un codi QR amb el qual pues, no caldrà que facis massa cua. També fins i tot pots comprar les palometes amb la beguda allà. Hi ha descomptes, hi ha... és que val la pena anar-hi. Mira, així molt ràpid, perquè queden només 3 minuts de programa i vull fer-ho ràpid perquè, mira, per exemple, avui s'estrena la pel·lícula Cronos, que és la pel·lícula, l'última de Fernando González Molina, una pel·lícula espanyola que la pots veure, com deia, avui, per exemple, a les 6, a les 7:25, 8 i quart, 9 i quart o 10 i mitja de la nit. Durant tot el cap de setmana hi ha els mateixos horaris, però això també, si ho consultes, pues millor. També, d'altra banda, tens la pel·lícula italiana 5 segundos o Black Box Vuelo 298, que també és una de les estrenes d'esta setmana, tal com és també la pel·lícula Dulce Sabor a Muerte, si el que t'agrada és el terror. Que, per cert, si t'agrada el terror, la pel·lícula que jo tinc pendent i que no tardaré en veure, possiblement aquest cap de setmana la vegi, és la d'Insidious, que té nova entrega, és Insidious Fuera del Más Allá. Jo crec que és una pel·lícula per veure. Si t'ha agradat la saga Insidious, pues escolta'm, que val la pena anar a veure-la. Què ets més de cinema espanyol? Ei, El Ser Querido, que és l'última de Bardem, amb Victoria Luengo, Raúl Arévalo i noms com Marina Foix. Bueno, la veritat és que és una pel·lícula que està tenint molt bona crítica i que, pues lo que et dic, que si t'agrada el cinema espanyol és una molt bona opció. En total, 11 sales a Cinemes Amposta, que es diu ràpid. 11 sales, moltes pel·lícules per veure, i és que això d'anar al cine, pues, ja t'ho dic, que no s'ha de perdre. Que també donen diverses opcions a Cinemes Amposta, com per exemple, quan hi vas tens ganes de tornar i a més ho fas amb descompte, perquè quan hi vas et donen un descompte per a que tornis pues, una mica més barato. Pots anar els dimecres, que és el dia de l'espectador, com has escoltat fa un moment, i a més, pues, si no saps què regalar, pues mira, escolta això, perquè també val molt la pena.
3: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
4: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
3: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
4: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
3: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
4: Cinemes Amposta.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: I ja res, que en 30 segons arribem a les 9 i mitja. Et deixaré de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions. Per part meva, res més. Desitjar-te que passis molt bon cap de setmana. Recorda que ens trobem dilluns a les 8 i, pues, això, que tinguis molt bon divendres ja per començar. Adéu-siau.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
5: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara, on estaven fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar el cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions. Roquet es destina prop d'un milió d'euros a convertir el mercat en un espai cultural. El nou equipament vol donar resposta a la demanda de les entitats locals i recuperar un edifici centenari com a punt de trobada cultural i social. Les obres de remodelació del mercat, iniciades a l'agost, tenen un pressupost de prop de 970.000 euros i està previst que acaben la propera primavera. L'espai comptarà amb una sala climatitzada i accessible per acollir actes culturals, exposicions, audicions o esdeveniments, incloent la seva funció comercial. El projecte mantindrà l'estructura original de l'edifici i l'equipament formarà part de la xarxa de refugis climàtics municipals. Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. Després de les actuacions dels Catarres de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari, l'actuació del Trio Fortuny l'11 de setembre i el concert de Ginestà el 12 de setembre. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i aniran acompanyades d'un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara, on estaven fent la recerca. I els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions. Roquet es destina prop d'un milió d'euros a convertir el mercat en un espai cultural. El nou equipament vol donar resposta a la demanda de les entitats locals i recuperar un edifici centenari com a punt de trobada cultural i social. Les obres de remodelació del mercat, iniciades a l'agost, tenen un pressupost de prop de 970.000 euros i està previst que acaben la propera primavera. L'espai comptarà amb una sala climatitzada i accessible per acollir actes culturals, exposicions, audicions o esdeveniments, incloent la seva funció comercial. El projecte mantindrà l'estructura original de l'edifici i l'equipament formarà part de la xarxa de refugis climàtics municipals. Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. Després de les actuacions dels Catarres, de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari, l'actuació del Trio Fortuny l'11 de setembre i el concert de Ginestà el 12 de setembre. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i aniran acompanyades d'un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

estar seguint la nit buscant la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: L'oli és un aliment o un ingredient?
3: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
2: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
3: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica i Quitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica i Quitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
6: Imagina Ràdio.

Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. Consum i Cultura centren els acords del ple del Consell Comarcal del Montsià. El ple comarcal va aprovar la modificació del conveni amb l'Agència Catalana del Consum per actualitzar el finançament per l'increment de les actuacions desenvolupades durant este 2026 per l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Montsià. D'altra banda, també es va aprovar les bases de la tercera gala de la cultura del Montsià, que se celebrarà el 27 de desembre a l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar. L'acte servirà per reconèixer la tasca d'entitats, associacions i persones que han contribuït al desenvolupament cultural de la comarca. La 18a marxa de torxes per la independència recorrerà els carrers de Tortosa. La mobilització tindrà lloc el 10 de setembre i començarà al Castell de la Suda i acabarà a la plaça del Mercat, on hi haurà parlaments d'USTEC i CGT Ensenyament de les Terres de l'Ebre, a més de la lectura del manifest a càrrec de l'Assemblea de Joves d'Arran. La marxa comptarà amb colles de gralles del territori i els castellers de Tortosa i a l'inici es repartiran 200 torxes entre els participants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 39 a Caceres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977-588-995.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'eviten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. Consum i Cultura centren els acords del ple del Consell Comarcal del Montsià. El ple comarcal va aprovar la modificació del conveni amb l'Agència Catalana del Consum per actualitzar el finançament per l'increment de les actuacions desenvolupades durant este 2026 per l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Montsià. D'altra banda, també es va aprovar les bases de la tercera gala de la cultura del Montsià, que se celebrarà el 27 de desembre a l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar. L'acte servirà per reconèixer la tasca d'entitats, associacions i persones que han contribuït al desenvolupament cultural de la comarca. La 18a marxa de torxes per la independència recorrerà els carrers de Tortosa. La mobilització tindrà lloc el 10 de setembre i començarà al Castell de la Suda i acabarà a la plaça del Mercat, on hi haurà parlaments d'Ústec i CGT Ensenyament de les Terres de l'Ebre, a més de la lectura del manifest a càrrec de l'Assemblea de Joves d'Arran. La marxa comptarà amb colles de gralles del territori i els castellers de Tortosa i a l'inici es repartiran 200 torxes entre els participants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Alcanar, 39 a Caseres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. 1, 2, 3.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
2: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inoblidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
3: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jutjat manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències. La parella va declarar ahir dijous davant del jutge després de ser detinguda dimecres a València. El jutjat d'Amposta es manté a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Els pares van ser traslladats ahir la tarda al domicili familiar de Santa Bàrbara, on els Mossos van localitzar les restes del nadó que buscaven des del cap de setmana. La causa continua sota secret d'actuacions. Àngel Martí serà l'encarregat d'isar la senyera de la Diada a l'Ametlla de Mar. L'excap de la policia local, ja jubilat, també pronunciarà un breu parlament davant dels veïns i les veïnes. Àngel Martí Callau, que també és escriptor i poeta, ha agraït el reconeixement de l'Ajuntament i ha explicat que vol reivindicar el sentiment catalanista que, segons ell, ha caracteritzat sempre el municipi. L'acte de la Diada se celebrarà l'11 de setembre a la plaça Catalunya. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 39 a Caceres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El jutjat manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències. La parella va declarar ahir dijous davant del jutge després de ser detinguda dimecres a València. El jutjat d'Amposta es manté a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Els pares van ser traslladats ahir la tarda al domicili familiar de Santa Bàrbara, on els Mossos van localitzar les restes del nadó que buscaven des del cap de setmana. La causa continua sota secret d'actuacions. Àngel Martí serà l'encarregat d'hissar la senyera de la Diada a l'Ametlla de Mar. L'excap de la policia local, ja jubilat, també pronunciarà un breu parlament davant dels veïns i les veïnes. Àngel Martí Callau, que també és escriptor i poeta, ha agraït el reconeixement de l'Ajuntament i ha explicat que vol reivindicar el sentiment catalanista que, segons ell, ha caracteritzat sempre el municipi. L'acte de la Diada se celebrarà l'11 de setembre a la plaça Catalunya. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 39 a Caseres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. Consum i Cultura centren els acords del ple

0: El Consell Comarcal del Montsià. El ple comarcal va aprovar la modificació del conveni amb l'Agència Catalana del Consum per actualitzar el finançament per l'increment de les actuacions desenvolupades durant este 2026 per l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Montsià. D'altra banda, també es va aprovar les bases de la tercera gala de la cultura del Montsià, que se celebrarà el 27 de desembre a l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar. L'acte servirà per reconèixer la tasca d'entitats, associacions i persones que han contribuït al desenvolupament cultural de la comarca. La 18a marxa de torxes per la independència recorrerà els carrers de Tortosa. La mobilització tindrà lloc el 10 de setembre i començarà al Castell de la Suda i acabarà a la plaça del Mercat, on hi haurà parlaments d'USTEC i CGT Ensenyament de les Terres de l'Ebre, a més de la lectura del manifest a càrrec de l'Assemblea de Joves d'Arran. La marxa comptarà amb colles de gralles del territori i els castellers de Tortosa i a l'inici es repartiran 200 torxes entre els participants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Alcanar, 39 a Caseres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: yeah. Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. En Champena, Gandesa, un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. Consum i Cultura centren els acords del ple del Consell Comarcal del Montsià. El ple comarcal va aprovar la modificació del conveni amb l'Agència Catalana del Consum per actualitzar el finançament per l'increment de les actuacions desenvolupades durant este 2026 per l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Montsià. D'altra banda, també es va aprovar les bases de la tercera gala de la cultura del Montsià, que se celebrarà el 27 de desembre a l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar. L'acte servirà per reconèixer la tasca d'entitats, associacions i persones que han contribuït al desenvolupament cultural de la comarca. La 18a marxa de torxes per la independència recorrerà els carrers de Tortosa. La mobilització tindrà lloc el 10 de setembre i començarà al Castell de la Suda i acabarà a la plaça del Mercat, on hi haurà parlaments d'USTEC i CGT Ensenyament de les Terres de l'Ebre, a més de la lectura del manifest a càrrec de l'Assemblea de Joves d'Arran. La marxa comptarà amb colles de gralles del territori i els castellers de Tortosa i a l'inici es repartiran 200 torxes entre els participants.

0: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 39 a Caseres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: Música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota la energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
6: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Si quan penses en reformes et sona així...
8: Obres, obres, obres!
7: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jutjat manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències. La parella va declarar ahir dijous davant del jutge després de ser detinguda dimecres a València. El jutjat d'Amposta es manté a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Els pares van ser traslladats ahir la tarda al domicili familiar de Santa Bàrbara, on els Mossos van localitzar les restes del nadó que buscaven des del cap de setmana. La causa continua sota secret d'actuacions. Àngel Martí serà l'encarregat d'hissar la senyera de la Diada a l'Ametlla de Mar. L'excap de la policia local, ja jubilat, també pronunciarà un breu parlament davant dels veïns i les veïnes. Àngel Martí Callau, que també és escriptor i poeta, ha agraït el reconeixement de l'Ajuntament i ha explicat que vol reivindicar el sentiment catalanista que, segons ell, ha caracteritzat sempre el municipi. L'acte de la Diada se celebrarà l'11 de setembre a la plaça Catalunya. La Ràpid acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran elevades i l'ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 39 a Caseres, 40 a Benifallet i 41 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jutjat manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències. La parella va declarar ahir dijous davant del jutge després de ser detinguda dimecres a València. El jutjat d'Amposta es manté a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Els pares van ser traslladats ahir la tarda al domicili familiar de Santa Bàrbara, on els Mossos van localitzar les restes del nadó que buscaven des del cap de setmana. La causa continua sota secret d'actuacions. Àngel Martí serà l'encarregat d'isar la senyera de la Diada a l'Ametlla de Mar. L'excap de la policia local, ja jubilat, també pronunciarà un breu parlament davant dels veïns i les veïnes. Àngel Martí Callau, que també és escriptor i poeta, ha agraït el reconeixement de l'Ajuntament i ha explicat que vol reivindicar el sentiment catalanista que, segons ell, ha caracteritzat sempre el municipi. L'acte de la Diada se celebrarà l'11 de setembre a la plaça Catalunya. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima es mantindrà com la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
6: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
7: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara, on estaven fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima es mantindrà com la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Els boscos, les muntanyes, els rius, racons per descobrir i disfrutar, i després exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana fes una escapada.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara, on estaven fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar el cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima es mantindrà com la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. La parella, detinguda dimecres a València per la Policia Nacional, va passar a disposició del jutjat d'Amposta. Ahir dijous, els Mossos van traslladar els pares a l'habitatge de Santa Bàrbara, on estaven fent la recerca. Els agents van localitzar finalment les restes del petit a l'interior de l'immoble. El cas es va iniciar cap de setmana arran de la denúncia de l'avi i durant la recerca els Mossos hi van trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de desnutrició. La investigació continua sota secret d'actuacions. Enxampen a Gandesa un menor conduint un cotxe sense permís acompanyat del seu germà de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa este dimarts per la N420 a Gandesa sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els agents van aturar el vehicle cap a la una del migdia i van comprovar que el jove anava acompanyat del seu germà de 22 anys, que era conscient de la situació. El menor està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu germà també està investigat pel mateix delicte com a cooperador necessari. Les diligències s'han remès al jutge. La Ràpita acollirà la primera trobada de bous caps llaçats de les Terres de l'Ebre el 12 de setembre. La jornada reunirà 14 poblacions de les Terres de l'Ebre i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Cap Llaçat de la Ràpita amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bou cap llaçats, tots procedents de ramaderies ebrenques. Les exhibicions començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima es mantindrà com la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: This ain't no disco.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Imagina. Imagina Ràdio.